a Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

Aquests són els nostres consells. Contra la afonia. Si heu perdut la veu, no vos preocupeu. Poseu a bullir àpid i una tomàtica madura durant uns 15 minuts i beveu aquest brau quan encara està calent. Ho feu 3 vegades en el dia i aviat recuperareu la veu.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té peus no digui coix. Vol dir que no hem de murmurar dels defectes d'altres perquè també estem exposats.

Aquests són els nostres consells. Bistecs congelats. Abans de congelar els bistecs, poseu-los un minut dins la gelera. Evitareu que s'aferrin entre ells i que vos resulti difícil separar-los.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot cada dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

coneguem les nostres dites i refranys. En temps de fam no hi ha pa dur. Vol dir que quan hi ha escassesa d'una cosa, s'accepta aquesta encara que resulti poc acceptable.

Sabíeu que l'autor d'Esquadra del Martiri de Sant Sebastià, que s'exposa cada any a Cort, dia 20 de gener, va ser el pintor Faust Morell?

Aquests són els nostres consells. Taques negres a sa plata. Si teniu qualque objecte de plata que s'ha picat, eliminareu aquestes taques negres freguent-les amb un pot de bicarbonat amb un pinzell de fer nets ses dents. Insistiu i sa taca desapareixerà sense problemes.

Coneguem les nostres dites i refranys. Canen que creix no té aturall. Vol dir que els infants no se cansen mai de moure-se.

0: i jo em congelo i ella va.
1: Sona Maria del Gaire.
2: Amb en Joan d'aquí de Serenals. De Brissabent, Rafael Cussol.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
4: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
5: Cairial con fuerza.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Electricitat a les pintes. Les pintes i els raspalls de cabells que teniu que vostre estan electrificats, si voleu eliminar l'electricitat estàtica que s'acumula amb ells i que després acaba passant en els nostres cabells, rentau-los amb abundant aigua i unes gotes de xampú. Aclariu bé i deixeu que s'aixuguin.

Hola, soc Mariona Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Durant t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Durant, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Durant, sempre a prop teu.
1: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
3: Llega a las Dalias Ibiza On The Road Mallorca Tour los días 22, 23 y 24 de mayo en Esmolí de Calvià. El mercadillo hippie de las Dalias Ibiza llega con su artesanía, cultura, gastronomía, música en directo. Ven y vívelo. Tickets en hayganasdeconcierto.com. Evento patrocinado por la Fundación de Turismo Responsable de Mallorca.
4: Martí Terra.
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Terra.
7: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
4: Aigua potable Martí Terra.
8: Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar a Palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Voleu postres?
2: Jo un brunis a colonet. Clar, és que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
5: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
6: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
7: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
8: Siempre me ha gustado la música.
7: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
8: Pero me vuelve loco.
7: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
8: ¿Dónde yo voy?
7: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
9: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig, a les 7 de l'hora baixa, torna Xarop, a la plaça de Ramon Llull de Maracà. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.
10: Fan la xista, que es farta. Des de Xillà, i me diuen Juane. Me pare, però, de Franca.
11: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euro Reciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
2: Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelán 5 o decotexbalear.com.
3: Aquest 23 i 24 de maig vine a gaudir de Tasta Sant Elm. Gastronomia, mercadet medieval, música i molt bon ambient davant la mà. Descobreix els sabors locals i viu un cap de setmana únic per a tota la família. No t'ho perdis. Tasta Sant Elm. T'esperam. Ajuntament d'Andratx.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica, que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

Aquests són els nostres consells. Preparar patates frites en temps. Heu preparat les patates frites i encara estireu un temps a menjar-les? Perquè no acabin blanes, primer deixeu-les damunt d'un tros de paper absorbent perquè amollin l'oli. I a continuació, col·loqueu-les dins una palangana i poseu-les en el forn a una temperatura de 60-70 graus fins al moment de servir-les. D'aquesta manera, la presentació seguirà sent impecable.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió. Un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: ¿Quieres formar parte de la Policía Portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcúdia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Ofrecemos formación continua y beneficios sociales. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
3: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica, que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: i on Murta. I si t'agrada, digue-ho a les teves amistats.
1: Ei, hey, Messi Pere, com va això?

en aquesta vida no sé quantitat de mig que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Muy buen día. Aquí y ahora comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
5: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
6: Aquest 23 i 24 de maig vine a gaudir de Tasta Sant Elm. Gastronomia, mercadet medieval, música i molt bon ambient davant la mà. Descobreix els sabors locals i viu un cap de setmana únic per a tota la família. No t'ho perdis. Tasta Sant Elm. T'esperam. Ajuntament d'Andratx.
7: Manacó, prepareu-vos. Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis.
8: Hola, molt bon dia. Doncs jo, Madó Pareta, i en Ràdio Murta. M'he aixecada avui fora corda. I per això, Manu, posa'm un Sergio Dalma. Bailar pegados. Ai, si el tingués a prop. Ahí farien cada una suadeta. Bailar pegados de Sergio Dalma a Ràdio Murta.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
4: Dientes fijos en un solo día, en Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
5: Hola, Bambi y Manu. Moltes gràcies per te felicitar amb una cançó i m'ho poses dues. Mil gràcies, que això no sabé com ho hem d'agrair. Bueno, en aquest moment, salut a tothom. Salut i en van. I si me pot posar una cançó que vaig sentir l'altre dia que se diu Palabras. I agraïda de tot i moltes gràcies. Adéu.

0: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que Reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApp 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo! Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Hola, bon dia, Ràdio Murta. Mira, som de Francisca de Menorca i voldria per demà dimecres, si pot ser, sa cançó o sa música Nabucco, però si Nabucco té lletra, si pot ser. I la dedic en el Lluís Serinca, en Àngel de la Torre, en el senyor Tomàs Navarro, en Maria Magdalena de Santanyí, en Aïssa de Rafal Nou, en Anati de Sant Oliva, en Afina de Sant César, en Coloma de Sant Oliva, en Margarita de Campanet, en Maria de Petra, en Eulàlia de... Ai, ara no m'agrada. De Sant Ferriol, que es diu. I després en Lluís... Ai, ara no sé si és de Manacor o si és d'Inca. Bé, i veig que m'apens que hi ha un senyor d'aquest dies que fa cumpleaños. Per tots ells, tots els que escolten Ràdio Murta, la cançó de Nabucco, si pot ser, me sembla que me van dir que si tenia lletra, si pot ser, i si no, el que tu puguis, per dimecres, demà dimecres. Gràcies, Manu, moltes gràcies. D'aquestes hores bones que vos dones, sempre te dic el mateix. Uns ulls, aquestes hores buides, negres que tenim, els ulls d'alegria. Gràcies, Manu. Gràcies, Ràdio Murta. Fins demà.

0: El DJ, ¿ok? DJ Manu.
1: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
4: Aquest divendres 29 de maig a les 7 torna Xarop a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
5: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Bon dia, mano. Soc la Joana de Sacalany de Sant Pere. I m'agradaria demanar-te una cançó a dues hores que puguis de la Rocío Dúrcal. Les ranxeres, sobretot, m'encanten. Vale? Moltes gràcies. I la dedic a tots, a la malaltia que estan a ses, en els hospitals, a les residències, i a tots els que escolten Ràdio Muntanya.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Pícaro!
1: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
3: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
0: Aigua potable!

0: ¿Ten recuerdas de aquel perdé que me dos?
1: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrer 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota.

0: Magdalena de Palma.
1: Són de Marga de Pilarí.
2: Són de Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Sonllàtzer. Camp Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaennamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
5: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
6: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
5: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
6: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
7: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

coneguem les nostres dites i refranys. Un diable coneix l'altre. Vol dir que la gent de la mateixa casta procura no perjudicar-se mútuament.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonet Oil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonet Oil, más servicios para tu día a día.
2: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. Una sauna al aire libre, tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

0: el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

O per grams. Estàs a Avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
2: ¿Quieres formar parte de la Policía Portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Ofrecemos formación continua y beneficios sociales. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
3: Llega Las Dalias Ibiza On The Road Mallorca Tour los días 22, 23 y 24 de mayo en Es Molí de Calvià. El mercadillo hippie de Las Dalias Ibiza llega con su artesanía, cultura, gastronomía, música en directo. Ven y vívelo. Tickets en hayganasdeconcierto.com. Evento patrocinado por la Fundación de Turismo Responsable de Mallorca.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica, que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

Ràdio Murta, Ràdio Murta, si t'agrada, digueu-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín El Casta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aquest divendres 29 de maig, a les 7, torna Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
4: Aigua potable, Martí Terra!
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971-44-31-44.
4: Aigua potable, Martí Serra!
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar

Per evitar que se concentri aquesta olor dins de l'armari, se'ls heu de visitar a l'herbolari i demanar un pot de llavors d'anís. Poseu-les dins una bossa de tela, de vora les sabates, i absorbiran l'olor. A més, l'armari estarà més perfumat.

coneguem les nostres dites i refranys. En el ferrer no li vagis a vendre baldes. Vol dir que és difícil enganyar en aquell esperit o pràctic en la matèria.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza.

0: arriba.
1: ¿Tien recuerdas de aquel perdé que me dos?
2: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llats de Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el líder mòbil.

0: Moment ara per escoltar un consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
1: Sabies que les caigudes són una de les principals causes de lesions en persones grans i que moltes es poden evitar? A casa, petits canvis poden fer la diferència. Bona il·luminació, eviteu estores que patinin, no deixeu cables sense enganxar, procureu mantenir els passadissos sense trastos pel mig i treu calçat tancat. Al bany, les barreres donen més estabilitat i recordeu, millor si ens aixecam a poc. Cuidar-se és guanyar autonomia.
0: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada divendres a les 5:30 de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Així que ja ho sabeu, és dia 20, dia 20 de juny, la gran festa de Ràdio Murta, la trobada, que no te pots perdre. Anem amb la segona telefonada de Zona Baixa. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes, hola, Manu.
0: Amb qui xerram?
3: Amb jo, Serinca.
0: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
3: Escoltem Amapola.
0: Amapola, i què la vols? Cantada per n'Alfredo Kraus, per Nana Moscuri, per Plàcido Domingo...
3: Plàcido Domingo.
0: Molt bé. Domingo. I a qui ho dediquem?
3: Ho dedico al meu fill, les meves netes, el meu germà, a tu, la teva família, i després a Ràdio Murta, si escolten, si criden, a tots. Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies per telefonar. Bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Bé, bones tardes. I d'ací tenim...

0: 39, 61, 05, 39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador.
1: Demà, si tot va bé, aniré en Esbrollador a veure el meu amic Arnau, a son pare, a la Montrafel Nadal i a Amador Rosa, entre d'altres. Què te pareix? Sí. Avui he anat a Sapelo. He anat a Pelo Systems, a lo que era el Centro Capilar Mallorca, Martín Estilistas, en Esquerra Aragón, i aprofitant que estava allà, he anat a veure en el meu amic, el doctor Héctor Zapata, a Marta, a Aquesia i a tot l'equip de la Clínica Dental Aragón 33.
2: Dientes fijos en un solo día, en Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
3: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero, teléfono 601-543-056.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
5: Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa. Trato familiar inmejorable. Con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. Bono. ¡Buenísimo!
6: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
7: Cada divendres a les 5 i mitja de Sorabaixa, aquí, a Ràdio Murta.
1: Així és. I coneixeu el major camp de figueres del món? És a Mallorca, és ben a prop, és en el camí de la Torre del Llucmajor, amb el meu amic Montserrat Pons Boscana.
8: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
9: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 de matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
10: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
11: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
12: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: I doncs sí, avui he anat que m'arreglin un poc les millors peluqueres. Ses de Centro Capilar Mallorca, antes Martín Estilistas, ara Pelo Assistants, en Esquerra Aragón. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
13: Hola, hermano, companyia de Ràdio Murta.
1: Bones tardes, amb qui xerram?
13: Amb el Lluís de Manacà.
1: Qui hem d'escoltar, Lluís?
13: Sí, primer escoltant de Buco, no sé si encanta.
1: Ah, bé, és un coro, és el coro d'esclaus, i aquí ho dediquem.
13: Bueno, avui vull dir que un dic que sóc especial, perquè ja no s'ha fet molt propaganda. Però avui de matí he sentit una dona és espectacular, és el que té aquesta memòria, espectacular. M'ha nomenat, i em semblava que ell havia fet festa, que s'hi ha estat. I m'estic referent en aquesta tata abuela de Menorca. I ja se recordava que avui aquest dia ja feia festa, feia d'any. I va dir aquesta cançó. I d'aquesta cançó la vull dir per ella, per la presència de Menorca. Perquè per aquest any ja se recorda. Ja com deia, s'ha d'espectacular.
1: I de molts d'anys.
13: Molt de gràcies.
1: Gràcies.
13: Em vaig fer 47 l'altre dia, ahir. 47.
1: 47, no?
13: Sí.
1: Entens menys que jo, entens menys que jo, sí.
13: El mateix dia que en Albano i en Xer.
1: Sí, però en Albano em va fer 83 o 38, depèn de com ho miris.
13: Ah, sí, molt bé.
1: Ah, 38 i en Xer em va fer 80.
13: Sí, des de 80.
1: I en Joe Cocker en què has fet 82. Sí.
13: També en Casillas, també va fer 45 anys, també.
1: Sí, però aquí no canta.
13: Ah, no, ja, bueno, no ho sé.
1: A la millor se dutxa canta, jo no ho sé, no li he demanat, també si m'entens.
13: Ah, molt bé.
1: Gràcies i molt d'any.
13: I molt que es fa per tothom.
1: Gràcies, molt d'any, Lluís. Bones tardes.
13: Gràcies.
1: Com vos deia, avui he anat a Pelo Assistants en Esquerra Aragón. Més que super recomanable.
12: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.

0: Restaurante Canquinante de San Jordi estará cerrado hasta el viernes 29 de mayo. Sábado 30 de mayo estaremos a su disposición. ¡Os esperamos!
1: Així és, Canquirante, tancat aquest dia.
2: Anem amb una altra criada. Vinga, bones tardes, hola.
3: Buenas tardes, Manu.
2: Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
3: Con Merche de la Maquilla.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Merche?
3: Mira, yo quisiera escuchar Maquillaje de Mecano.
2: ¿A quién se la dedicamos?
3: Mira, vamos a decirle para José.
2: Muy bien, pues ahora mismo la ponemos, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo.
2: Gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: La trobada de Ràdio Murta serà una cosa grossa. Dia 20 de juny, que no te pots perdre, que te'n vagis fent cas. Avui hora baixa, qualsevol oficina del Conviajes. O demà de matí te'n vas a l'esbarça curva de Cipodron Son Pardo. O divendres pots anar a venir comprat a comprar estiquets. O les Torres d'Ariany, allà on tu vulguis, però és que no te pots perdre. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
4: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants, les Torres i Vini Comprat.
4: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
4: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: I atenció, perquè Metales i Reciclajes Pérez també participa a la gran trobada de Ràdio Murta. No faltaran regals per ningú, eh? Per ningú. Ara, si vens vestida o vestit de blanc, ja la cosa serà... Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes, hola. Bones tardes.
3: Hola.
2: Hola, amb qui xerram?
3: Inés, les places es columnes.
2: I qui hem d'escoltar?
3: El Paquito del Xocolatero, si tot anirà alegre.
2: Molt bé, i a qui dediquem?
3: Vull dir que era més nati de Sant Oliva, que veig que cada dia va millor i que li vagi més bé encara. En Miquel no sé si deu estar malalt, que és el fill de nati. A tu. Ella, ta mare, aquest li agradarà, ta mare.
2: Sí.
3: Vinga, gràcies, rei.
2: Gràcies, adéu, bones tardes. Adéu.
1: Gaspar Bou, una tenda fantàstica que trobam a Muro, en la millor roba d'home, per joves, per senyors... Bé, caves, surts fet un autèntic cavaller, un gentleman, si vols, eh? Un dandy. I si vols esport urban o casual, com se diu ara, també. Gaspar Bou, és la tenda de roba oficial de l'indumentària que durà aquest servidor, el teu amic Manu Blanco, la gran trobada de Ràdio Murta. Posarem la versió de Paquito el Chocolatero cantada pel meu amic Alejandro Conde, qui fa uns dies varen fer un especial d'ell perquè va fer 10 anys, no és així?
4: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en Muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio, abierto mañanas y tardes, sábados y domingos abierto por la mañana, lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.

és boníssima. Efecto Mariposa. Amb en Javier Ojeda. De Danza Invisible. Qui ve? Dia 6 de juny a Mallorca.

0: plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Totalment. Demà aniré en Esbrollador d'Esporles, perquè m'encanta. M'encanta.
0: Esporles, Esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy buscando una agencia de seguros.
3: Encantado de atenderle. En Grupo Baeza Generali le ofrecemos un servicio personalizado y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
2: ¿Y cómo es eso?
3: Pues, por ejemplo, nosotros nos encargamos de todo el papeleo para que usted no tenga que preocuparse de nada. Además, le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio.
2: Suena bien. ¿Y cómo puedo concretar una cita?
3: Puede llamarnos al 971-720443 o visitar nuestras oficinas en Palma, en Keisoyer.
2: De acuerdo, gracias.
0: Grupo Baeza Generali. El seguro que necesita con el servicio que merece.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Si vols encertar segur, Can Maties i Miquel ets la millor opció. Un bufet amb una gran varietat de plats casolans i cuina mallorquina. Carns, peix, pastes, arrossos i postres per triar la que més t'agradi. I repetir sense límits. I els dissabtes vespre, música i ball per acabar el dia com toca. Can Maties i Miquel. Varietat, qualitat i bon menjar. A carretera Manacor, rotonda Son Llatza.
1: Este verano viaja a Islandia con B-Travel. Salida en grupo exclusivo desde Palma del 13 al 20 de julio. Incluye vuelos desde Palma, traslados, hoteles, guía en castellano, cenas, baño geotermal y navegación en una espectacular laguna glaciar. Descubre Islandia con B-Travel del 13 al 20 de julio. Grupo exclusivo con acompañante desde Palma por 3.890 euros. Reserva ya en cualquier oficina de B-Travel. Para más información, llámanos al teléfono 971-84-73-73.
2: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Este verano viaja a Islandia con B-Travel. Salida en grupo exclusivo desde Palma del 13 al 20 de julio. Incluye vuelos desde Palma, traslados, hoteles, guía en castellano, cenas, baño geotermal y navegación en una espectacular laguna glaciar. Descubre Islandia con B-Travel del 13 al 20 de julio. Grupo exclusivo con acompañante desde Palma por 3.890 euros. Reserva ya en cualquier oficina de B-Travel. Para más información, llámanos al teléfono 971-84-73-73.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: Així és, amb els millors consells, recomanacions i suggerències. Anem a començar ja, quan falten 9 per les de 9, aquest especial musical que tenim aquí a Ràdio Murtese 88.4. 61 any, en Antonio Carmona, de Ketama. Sí, sí, 78, en Leo Sawyer. També escoltarem una selecció musical que vos hem preparat a Rechupete. M'ha agradat que me demanessin Nana Moscuri, entre d'altres artistes, que disfrutarem aquí, a Ràdio Murta. Així que, què t'apareixi començant ja? Anem per feines? Oh, idò, vinga. Anem amb Antonio Carmona, anem amb Ketama i aquest Agustito. Una ferrada d'un servidor. Som el teu amic Manu Blanco i t'ho desig. Molt bon cap de setmana. Te deseo un meravelloso fin de setmana.

0: Restaurante Can Gefurt. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefurt. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefurt.
1: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
2: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
3: Clar que sí, a Naibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
2: Però només fan matrícules?
3: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
2: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
3: Cap problema, home. Naibor envia a totes les illes, a totes.
2: Ja tenc clar, Naibor és el que necessit.
3: Apunti-do, 971-46-98-00. A més, són agudíssims. Yo
0: no tengo para... Can Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. 42-73-20. Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.

0: Moment ara per escoltar un consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
1: Sabies que les caigudes són una de les principals causes de lesions en persones grans i que moltes es poden evitar? A casa, petits canvis poden fer la diferència. Bona il·luminació, eviteu estores que patinin, no deixeu cables sense enganxar, procureu mantenir els passadissos sense trastos pel mig i treu calçat tancat. Al bany, les barreres donen més estabilitat i recordeu, millor si ens aixecam a poc. Cuidar-se és guanyar autonomia.
0: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
2: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
3: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

0: Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes Ses Torres y Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez y Compro Oro Plaza Progreso.
1: Aguanta.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i m'ho ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

Aquests són els nostres consells. Fotos renovades. Vos heu trobat ditades o taques a les fotos? Les podeu llevar amb facilitat si fregueu la superfície amb un cotó banyat en llet teva i les eixugueu amb un paper suau. És increïble.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música.

coneguem els nostres dites i refranys. Qui està més alt, predica. Qui està constituït en autoritat té facilitats per prendre la part millor o principal.

0: una garrafa de cineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capi de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.